0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dimarts, 12 de maig, on Pepelu, un dels capitans del València, va ser avui el gran protagonista d'este informatiu. En Pepelu ara, en uns minuts, estic així en estos estudis José Manuel Reina, la ciutat esportiva de Paterla, anem a parlar del moment de l'equip després de l'important victòria a Bilbao del passat cap de setmana i mirant ja al partit d'este dijous, perquè això no para i tenim ja jornada intersemanal el dijous a Mestalla a les 7 de la vesprada davant el Rayo Vallecano. Pararem d'eixe partit i del sentir que ja en el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador Carlos Corberán només va acabar el partit a Bilbao. Pràcticament totes les declaracions que escoltaven anaven dirigides en que sí, que la victòria era important, que s'havien aconseguit els 42 punts, però que volien més, que volien continuar guanyant i el pròxim partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano era molt important per oferir ixa victòria a l'afició a Mestalla, que s'ho mereix després d'un any de molt de patiment, i també evidentment per acabar el millor possible la temporada. Bueno, pues ara de seguida estarà per ací Pepelu, perquè ja diem, si el València fora capaç de poder-li guanyar el dijous al Rayo Vallecano, pot assegurar ja pràcticament la permanència en aquests 45 punts i mirar cap amunt en la taula de la classificació, perquè miren com està esta lliga, el València a hores d'ara està a 5 punts per dalt del descens, però també està a 3 punts d'eixa sèptima plaça que donaria competició europea, que donaria la Conference League. Una victòria davant el Rayo Vallecano, pues bueno, podria fer que el València albergara esperances de cara a les últimes dos jornades de Lliga, a Noeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga a Mestalla davant el Barça, tenint alguna opció de poder lluitar per eixa sèptima plaça. És cert que el València té per davant també molts equips, però qualsevol cosa pot passar, i lo primer, ja diem, que vol l'equip i els jugadors és guanyar-li el dijous al Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano, per cert, que ahir va tancar la jornada, va empatar davant el Girona, arribarà a Mestalla en 43 punts, pràcticament també salvat, però també tenint opcions de lluitar per ixa sèptima plaça, encara que ells, bueno, pues també ja en ixa fita històrica que han aconseguit, que és el jugar per primera volta en la seva història una final de la Conference, poden estar pensant més en la final. Però bueno, ara ho comentem tot en este informatiu del València. Saludem ja al nostre company Vicent Burguete. Vicent, què tal?
2: Hola, bona esprada, Robi, com estem?
1: Bueno, pues ja dic que

0: busca entrar a la victòria en Mestalla.
1: El sentit que té el vestuari i el que ha de tindre l'afició i tots, perquè l'equip vol els 3 punts el pròxim dijous i no queda altra, no contemplem altra cosa que no siga els 3 punts. Pot ser el que siga, després podrà passar el que siga, però la intenció, ja te dic, són sumar 3 punts per a apropar-te a aquests 45. Que clar, com deies, Robi, pues al final és obvio que no és una temporada bona, però és que si sumes 3 punts i els demés equips no sumen, pots colar-te quasi en pràcticament en competició europea, per a que vegem com està la lliga. De fet, a dia d'avui, matemàticament, solament hi ha 6 equips salvats en primera divisió a falta de 3 jornades, algo totalment atípic, Robi, per a que ens fem una idea de com està la lliga i la classificació.
0: Evidentment, en 42 punts que té l'València, matemàticament encara pues, no està assegurada la permanència, això és cert. Bueno, n'hi ha 43 punts que té el Rayo Vallecano. A lo millor n'hi ha 45 que estaria assegurada matemàticament la permanència si el València fora capaç de guanyar, però bueno, pues ja estaria virtualment salvat i aconseguir aquesta permanència. I ja dic, però clar, com la diferència és, està 5 punts per dalt de descens, però a 3 de la 7ª plaça, pues bueno, tot fa poder pensar que encara se podria lluitar. Bueno, pues ara ho comentem tot de seguida amb el nostre protagonista, que estarà per ací, perquè l'entrenament pues bueno, ha finalitzat fa uns minuts ací en la ciutat esportiva de Paterna, on l'equip ha continuat preparant ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Avui de nou entrenament, Vicent, en quines novetats, contanos?
1: Pues ya contábamos ayer que Lucas Beltrán tornaba en el equipo, que completaba toda la sesión, y Bui, el que ha completado toda la sesión, ha sido Thierry Rendall, que en ese lateral dret, pues Corberán va a tener otra opción. Su match a Renzo Sariba, que está teniendo un rendimiento espectacular, yo creo que se ha adaptado de categoría durante la narración de la tercera de Jem. Pues Thierry, ahora también es a 3 efectivos que suma Corberán, es a decir, en la última semana Corberán suma a 3 efectivos más: a Aguirre Zabala en portería, a Lucas Beltrán y a Thierry Rendall.
0: Bueno, pues esperaré también a ese últim entrenament en el dia de demà, bueno, per a conèixer si Lucas Beltrán pot entrar ja en la convocatòria. Ahir va entrenar amb els suplents, va completar tot l'entrenament. Avui també l'argentí, jo crec que està en més possibilitats de poder entrar en una convocatòria. Thierry és cert que ahir va fer només una part de l'entrenament, avui sí que ha completat tota la sessió de treball. Ell ve d'una lesió de llarga durada i veurem si podria estar en la convocatòria. Jo crec que ja pensant més per a Noeta, per al partit davant la Reial Societat. Però sí, se van recuperant jugadors. Julen Aguirre Zabala, l'altre dia el porter basc, ja va entrar en la convocatòria, ja ha recuperat de les seues lesions. No jugava, recordem, Julen Aguirre Zabala des del passat 3 de gener, que se va lesionar el partit davant el Celta de Vigo, però bueno, ja està també pues, disponible. Recordem que van viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, al igual que Fulquier, van estar en aquesta convocatòria pues, per allò de fer pinya, de fer unió de cara a aquest partit important que tenia el València davant l'Atleti de Bilbao. Però la bona notícia és el que estem contant: Thierry, que ja ha completat l'entrenament, Lucas Beltrán, que també pot estar disponible per a aquesta convocatòria de demà, últim entrenament, i demà també pues, la roda de premsa del míster, de Carlos Corberán, en la prèvia del partit, que vos oferirem com sempre a través de l'app, per la web del València, el canal de YouTube, i escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores, com cada dia també podeu veure i escoltar aquest informatiu del València. De l'entrenament, algo més, Vicent?
1: De l'entrenament no res, és el que vos hem contat. Lucas Beltrán, Thierry Rendall, que per fi ha aconseguit pues, completar la sessió en el primer equip, i pues, òbviament dic primer equip perquè també ha hagut presència de jugadors del Mestalla, que veurem si fa falta tirar d'una manita. Van acabar molt bé la temporada, però pues, això és tot, Robi.
0: Bueno, pues això en quant a l'entrenament.

0: demà, ja dic, escoltarem el míster en roda de premsa de cara al que pot ser pues, l'equip titular, l'alineació que planteja pues, Carlos Corberán de cara a aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Bueno, jo crec que pot donar continuïtat el míster a l'equip que va jugar davant l'Atleti Bilbao, que va aconseguir la victòria. L'equip, ja ho comentàrem, va aconseguir una victòria molt treballada. L'equip veig era un València molt serio, segur en defensa, un equip ordenat. Parlarem del bon treball defensiu que va fer l'equip, d'eix equilibri també que li va donar el doble pivot Guido Rodríguez Pepelu, per davant pues, Javi Guerra fent la mitja punta i en llibertat de moviments. No descartem, Vicent, que puga repetir el míster el mateix 11, no sé si alguna variant tàctica, però bueno, jo crec que poca cosa, per enfrontar-se al Rayo Vallecano,
1: Jo, de fet, no el descarte per a res. També tenint en compte que, al igual que assenyalàvem que l'Atlètic Club era un equip que la clau anava a estar en el mig del camp, pues el Rayo Vallecano, igual, l'Atlètic Club tenia pues ahí se mitja punta, a Oian Sancet, que és uno dels jugadors, encara que no estàs tenint una temporada tan bona, és uno dels jugadors més perillosos y determinantes del Atlético Club, pues este Rayo aquí te robi, ahí sí palazón en esa posición de micha punta, en cara que a vegades chuan también en la banda. Yo creo que ahí estarán un poco en les claus, ¿no, Robi? Yo creo que el doble pivot entre Guido y Pepe Lu el otro día va a ser pro firme, es van complementar los dos jugadores de categoría y a més también todos los jugadores que van a entrar desde la banqueta van a sumar ese plus. Veurem com és la alineació de Mestalla, perquè Corberán sol canviar el 11 de Mestalla a jugar a domicili. Jo pense que si hi ha algun canvi en l'alineació pot ser a lo millor Sadik per Hugo Duro, perquè Sadik és el que sol ser titular en Mestalla, però llevant això jo crec que serà un 11, si no molt, bueno, si no calcat, serà molt, molt, molt pregut.
0: Bueno, veurem, el que està clar és que després d'aquesta important victòria del València a Bilbao, l'equip jo crec que va fer un molt bon partit i ara pues, n'hi ha que donar continuïtat a aquesta victòria i a aquest bon xoc i a aquestes bones sensacions que va oferir el València el passat dissabte, este dijous, en Mestalla davant l'Atleti de Bilbao. I està així ja el nostre protagonista, un dels capitans del València, Pepelu. No res que ha acabat l'entrenament i amb Pepelu volíem parlar pues, de tot això que estem comentant, de com es troba l'equip després d'aquesta victòria a Bilbao i de com afronten el partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Pepelu, què tal? Com estem?
2: Hola, molt bé, la veritat, contents després d'una victòria i ja pensant en el següent partit.
0: Bueno, i com està l'equip? Com esteu?
2: Bé, la veritat que, com te dic, al final una victòria sempre reforça positivament el que havíem treballat i en ganes d'arribar el dijous a Mestalla en la mentalitat de eixir a per totes, de guanyar el partit i donar-li una alegria a l'afició.
0: Perquè la victòria a Bilbao va ser molt important, la que va aconseguir l'equip.
2: Sí, la veritat que sí, sabíem la situació en la que arribàvem, érem molt conscients. L'equip jo crec que des del principi va afrontar el partit com es devia afrontar i des del principi es va veure un equip mentalitzat en anar a per la victòria.
0: Ara n'hi ha que continuar, perquè bueno, només va acabar el partit el capità José Luis Gallá, el míster Carlos Corberán va dir, bueno sí, hem aconseguit la victòria, és important, tenim 42 punts, però n'hi ha que continuar guanyant.
2: Sí, el partit ja ha passat, van aconseguir-lo el que volíem i com van dir ells, al final la nostra mentalitat té que ser així el dijous a Mestalla en la màxima confiança, en la mateixa idea de des del principi anar a guanyar el partit.
0: Sí, perquè ara veig el partit del dijous, jo crec que n'hi ha que oferir un bon partit, guanyar a Mestalla, crec que també Mestalla i l'afició jo crec que se mereix que feu un bon partit i que aconseguis el triomf i bueno, i continuar en eixa lluita, Pepelu.
2: Sí, la veritat que sí, l'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla. després de l'últim partit, que l'equip té aquesta espineta de que, pues que no van eixir les coses, i com tu dius, des del principi donar aquest plus, sabent que la gent el va donar i donar-los una alegria i una victòria.
0: Perquè Mestalla sempre ha estat ahí al vostre costat i Mestalla sempre vos ha donat molta força, eh?
2: Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt, perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla, i Mestalla té que ser un fortí, i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia.
0: Queden dos partits a casa, este del dijous davant el Rayo Vallecano, l'últim davant el Barça, i n'hi ha que acabar el millor possible.
2: Sí, és la idea. Al final, com tu dius, eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells, perquè s'ho mereixen.
0: Quin Rayo Vallecano espereu el dijous? Perquè ahir empataren davant el Girona i seran 43 punts. Bueno, jo crec que ells també van a continuar lluitant per aquesta sèptima plaça que està ahí, que marca ara hores d'ara el Getafe. No sé si estaran pensant també en la final de la Conference, que per a ells és una fita històrica. Vosaltres quin partit espereu?
2: Bueno, al final esperem el mateix Rayo que du jugant tota la temporada, que és un equip intens, que no regala cap partit. Sabem la seva idea, perquè pràcticament sempre juguen igual, però bueno, nosaltres, com te dic, mentalitzats perquè depèn de nosaltres, perquè si nosaltres estem bé, si nosaltres estem junts a l'afició, estem convençuts de que anem a guanyar aquest partit.
0: Estàvem parlant del partit davant l'Atleti de Bilbao, que n'hi ha que donar, i jo crec que aquesta continuïtat, aquest bon xoc que va oferir pues, l'equip, aquesta serietat, aquest ordre. La veritat és que el València en Bilbao va aconseguir un partit, jo crec que una victòria molt treballada, però també una victòria molt d'equip, no?
2: Sí, això té que ser sempre. Al final, lo primordial és ser un equip, saber com fer les coses, saber, òbviament, sempre el partit pot canviar perquè ens adaptem en alguna circumstància al rival, però la idea de donar-ho tot, d'anar a per ells, d'estar sempre junts, té que ser algo primordial per a nosaltres.
0: La victòria també vos ha alliberat un poc més, no?
2: Sí, totes les victòries al final donen ese plus de confiança a l'equip, i sabíem que arribàvem en un moment pues, un poc complicat per la classificació, però ara l'equip pues, té que demostrar que lo de l'altre dia ha servit.
0: Pepelu de central, ajudant a l'equip, sacrificant-se, l'altre dia tornares al doble pivot en companyia de Guido. Pepelu sempre està ahí per al que faça falta.
2: Sí, sempre ho he dit, al final jo sempre vull jugar. On me fique l'entrenador vaig a complir, perquè l'equip és el més important, i l'altre dia pues, en aquesta nova posició, per així dir-ho, en Guido, pues, també vaig sentir còmode, perquè al final jo crec que tots els jugadors podem adaptar-nos i ser compatibles dins de l'equip.
0: El missatge jo crec que el teniu molt clar l'altre dia quan va acabar el partit i el llançàreu, i bueno, tu ho acabes de dir, tots junts n'hi ha que buscar pues, ixa victòria el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla, i en això esteu.
2: Sí, és que té que ser aixina. Al final, nosaltres com a equip sabem que tenim que donar des de principi eixe extra, i sabem que estem convençuts de que eixe extra i l'afició pues, és molt difícil que altres equips traguen punts de Mestalla.
0: Pepelu, gràcies. Ara heu acabat l'entrenament, però aneu a continuar. Sé que encara teniu treball per davant, així que te deixem i continuem per a seguir així en l'informatiu de València.
3: Hola, sóc Pepelu. Viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
4: 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorayo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Conecta't al 92.6 FM.
0: Continuem en este informatiu després d'haver parlat amb Pepelu, el que hem acomiadat perquè ja dic que ells acaben d'entrenar, però van a continuar així en la ciutat esportiva de Paterna preparant ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Vicent, que Pepelu té clar i vol continuar guanyant, brindar-li ixe triomf a Mestalla y a la afición el dijous davant el Rayo Vallecano, ¿eh?
1: Un Pepelu que es un autèntic, com bé haveu dit, un autèntic comodí, ja t'he dit, que com a central, com a mig centre, que és la seva posició natural, i un Pepelu que, ho té molt clar, és un dels jugadors en pes de la plantilla, perquè és un jugador, pues bueno, ja sabem, valencianista al 100%, i, pues, òbviament, està en la afició, està en Mestalla, i un Pepelu que, com ha dit, pues, volen els tres punts, volen que Mestalla estiga, pues, com està sempre, sempre està al peu del canyó, i jo, Robi, no tinc dubte de que el valencianisme, recordem, en l'últim desplaçament a Sant Mamés, més d'un poquet més de 300 persones van desplaçar-se a Bilbao per a veure com el València guanyava després de 7 anys en aquest partit, també de Pepelu, que per cert va fer 7 recuperacions. No és gens fàcil, és una xifra que és per a destacar, per a assenyalar, i pues, ja t'he dit, Robi, Pepelu està convençut que el dijous en Mestalla anem a per este punt.
0: Bueno, i jo comentàvem en l'apertura d'este informatiu, en la portada, un poc el sentir que tenia el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador, Carlos Corberà. Només va acabar el partit davant l'Atleti de Bilbao, no? Ixe missatge, ixes declaracions que van eixir. Sí, la victòria avui era important, 42 punts, però volem més, volem continuar guanyant. Li ho hem dit també a Pepelu, no? Que és el que volen fer per acabar el millor possible esta temporada, ha dit un dels capitans de l'equip, no? Però ja dic, vull que escoltem avui també a lo que va dir Dimitrievski. Va ser, pues, l'heroi, el salvador de l'equip, perquè va evitar, pues, en ixa parada, en ixa mà espectacular que li va traure a Unai Gómez, al davanter de l'Atleti de Bilbao, va evitar l'empat de l'equip basc. Però Dimitrievski, ja dic, quan estava valorant la victòria amb l'Atleti Bilbao, també deia, sí, però ara volem guanyar en Mestalla.
5: Ahora, pues, vamos a seguir el mismo camino. Tenemos un partido próximo contra Rayo, muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. De parte de mí, de todo el equipo, tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la gente, de cantar, de estar juntos, porque ellos se lo merecen.
0: Bueno, pues eso es el que comentaba Stole Dimitrievski, pero eso va a decir Dimitrievski. A ir escoltando lo que va a decir también José Luis Gallá, el míster Carlos Corberán, Toch, Vicent, y acaben de escoltar a Pepelu. Pues pensant en ese pròxim partit de Mestalla, del Rayo Vallecano, i d'oferir-li, pues, ixa victòria i un bon partit, ha dit Pepelu, fer un bon partit també a Mestalla, que se mereix.
1: Home, és que imagina't, Robi, que al final si el València suma aquests tres punts se fica en el 45 i és el que hem dit, òbviament, no és per a tirar coets la temporada del València, però per X o per Y la Lliga ha volgut que el València, i no dic que s'ha de parar d'Europa al 100%, òbviament, simplement s'ha de parlar de sumar els 9 punts que queden, perquè Robi, jo pense que l'equip, si juga conforme va jugar en Bilbao l'altre dia, pues per què no? També era improbable guanyar en Sant Mamés, on sols havies guanyat 17 vegades en tota la història, és a dir, 17 vegades de 90 possibles, 51 derrotes. Ara ja tens 18 victòries en tierra complicada com és Sant Mamés. Així que, Robi, si guanyarem l'altre dia en Sant Mamés, a pesar de que les estadístiques ens deien que molt segurament no ho feies, per què no podem sumar 9 punts que teniries a 51? I en 51 punts en la Lliga conforme està, no vull dir-lo, però pots somiar coses grans.
0: Evidentment, el València en estos moments... Y bueno, de cara a afrontar esta jornada 36 de Lliga y ese partido ante el Rayo Vallecano, está a 5 punts per dalt del descens, que marca l'Alavés, però també està a 3 punts de la sèptima plaça de la Conference League, que en este moment el que té eixa plaça seria el Getafe. És cert que, com hem dit, n'hi ha molts equips per davant del València. Està l'Osasuna, està el mateix Rayo Vallecano, l'Atleti Bilbao, la Real Societat i el Getafe. Però, bueno, jo crec que si el València és capaç de guanyar-li al Rayo Vallecano este dijous en Mestalla, pues jo crec que tindria o arribaria en opcions també matemàtiques, perquè és cert que matemàticament no ha aconseguit el València encara la permanència. A lo millor ni guanyar-li el Rayo Vallecano 45 punts, per tal i conforme està d'apretada, però sí que estaria més a prop de mirar cap amunt a aquestes posicions europees i de poder-se-la jugar en les dues últimes jornades de Lliga, a Anoeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga en Mestalla davant el Futbol Club Barcelona, Vicent.
1: Bueno, és que fixa't, per dalt del València pues estan Getafe, el del que tens el gol haveràs guanyat, Real Societat, que també el tens guanyat encara que tens que jugar i ser segon partit encara, Athletic Club, també el gol haveràs guanyat, i Rayo Vallecano, que tot se decidirà, i el Osasuna estàs empatat en quant a gol haveràs, Robi, és a dir que clar, si ja parlàvem que per la part de baix tenies el gol average guanyat en quasi tots, pues en estos, a falta de jugar contra Real Societat i Rayo en estes tres jornades que queden, pues també, el gol average està de la teua banda, com a mínim estàs empatat, és a dir que contra ningú, contra cap dels equips tens el gol average perdut. Veurem el que passa contra el Rayo i allí en Anoeta contra la Real Societat, però optimistes, la mirada ja te dic, jo crec que no és ni descens ni Europa, és simplement la clau de tot, sumar 9 de 9 punts o els màxims punts possibles en estos 9 que queden.
0: Evidentment, el repte i l'exigència és màxima. Evidentment, si el València fora capaç de sumar els 9 punts que resten per disputar-se en aquestes 3 últimes jornades, pues estaríem parlant almenys d'una altra cosa. Però n'hi ha que anar partit a partit, poc a poc, el dijous Mestalla, davant el Rayo Vallecano, que també pues, el Rayo Vallecano, com li hem preguntat a Pepelu, ells, pues, bueno, van empatar a nit davant el Girona, tenen 43 punts, també ells tenen opcions, al igual, si estem parlant de València, pues mira el Rayo Vallecano, que té un punt més que el València, també tindrien opcions de lluitar per Europa via Lliga, però és cert que el Rayo Vallecano està ja classificat per eixa final de la Conference, és una fita històrica per a ells i també això pues, pot fer que estiguin pensant més en eixa final. Bueno, el ben cert és que juguem a casa, juguem a Mestalla i com deia també Pepelu, la força de Mestalla en l'ajuda de l'afició, si el València és capaç d'aconseguir ixe triomf, pues ja dic, podem somniar en reptes majors.
1: Bueno, Robi, Es que imagina't que en esta jornada que començarà, la jornada 36, pues hi ha partits que són molt importants per al València, tant mirant pa cada dalt, que és on mira l'equip i on s'ha de mirar, com també, ja que la permanència està virtualment, però no matemàtica, pues hi ha enfrontaments entre rivals d'Europa i rivals que estan en la zona baixa molt importants, com per exemple avui sí que és de veres que juga el Celta Llevant, però sobretot demà pues toca un Espanyol Athletic Club molt important i un Getafe Mallorca. Tens que estar ahí mirant. Crec que és un bon símptoma que d'una jornada a Atarrobi hagem passat de mirar a ese Elche a la vez a mirar al Getafe Mallorca, que jo crec que és també un bon símptoma de que l'equip va pa cadalt, que l'equip està mirant a esa zona pues, dels equips que tenen una puntuació més acumulada i que no miren tant en esa urgència, en esa soga al coll del descens a falta de 3 jornades. També el mateix dia que tu t'enfrontes al Rayo Vallecano està un Girona-Real Societat molt interessant, Robi, en esta jornada 36, i veurem com se dona la cosa, però el València que ha de sumar els 3 punts, o vol sumar els 3 punts, ja el futbol i el que passa, passa, però a veure, sí que és de veres que també, excepte esa última tropeçada front a l'Atlético Madrid, el València quan ha tingut que guanyar en Mestalla ho ha fet, i me remonte al dia del Girona, que és l'últim partit d'un rival directe que vam tindre en Mestalla, i al final l'equip ho va traure.
0: Bueno, pues ara continuem comentant pues bueno, el que l'espera a València en aquest partit el dijous a Mestalla, i també la jornada que comença avui, que també tenim que mirar a aquests rivals del València. Ho comentem tot ara, sí, en l'informatiu.
6: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
4: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per UFC Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la ràdio del sentiment. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Si no puedes asistir a Mestalla ni hacer uso de tu abono, utiliza el sistema asiento libre. Si cedes tu asiento y este se vende, conseguirás el 40% del importe de la venta de la entrada, que se te descontará del importe del abono de la próxima temporada, entre otros muchos beneficios. Liberar tu asiento en Mestalla es muy fácil. Tienes que acceder al portal del socio con el número de identificación y el PIN. Una vez dentro verás la opción cesión de asiento. En próximos encuentros deberás seleccionar mostrar usuarios para poder ceder el asiento. Una vez pulsas y confirmas, en breve tu localidad será puesta a la venta. Recuerda que hasta 3 horas antes del partido podrás liberar tu localidad. Hasta ese mismo plazo podrás recuperarla siempre y cuando no se haya vendido. Ayúdanos a llenar Mestalla cada partido.
7: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
8: Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
9: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
10: VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment.
0: Continuem en l'informatiu del València, que, com us hem contat, l'equip que ha continuat preparant aquest partit del dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano, l'entrenament avui així en la ciutat esportiva de Paterna, en esta jornada, jornada 36, les tres últimes jornades de Lliga que afrontem, que comença ja esta nit, Vicent, en un Celta de Vigo llevant,
1: Un Celta de Vigo llevant, que és un partit pues que hi ha molt en joc. El Celta que pues, vol un poquet barallar les opcions que té per a classificar a Champions League, encara que és molt complicat. També vol assegurar els puestos en Europa League. I un llevant que pues, fica tota la carn en el asador, Robi.
0: Sí, i bueno, i després tindrem un Betis Elx i un... Osasuna Atleti de Madrid. O sea que tant per baix com per ixos jocs europeus, per ixa sèptima plaça, tindrem que estar pues, molt atents a esta jornada,
1: Home, i tant, ja te dic, hi ha pues, duelos molt importants. Recordem, demà que també se juga ese Espanyol Atlètic Club, que pues, s'involucra al València en l'aspecte de que hi ha equips que estan pues, per baix i per dalt. L'Atlètic Club, que va ser l'últim rival, també el Getafe Mallorca, que jo crec que és molt important, Robi, tenint en compte que el València, pues, al final està, ja te dic, a res del Getafe, a tres puntets.
0: No, si guanyem... la jornada, anem a veure com va desenrotllant-se, però evidentment per baix la cosa pues, està molt apretada, com estem pues, comentant, perquè continuen, pues, està el Girona, l'Espanyol, el Mallorca en un triple empat a 39 punts, però estan a dos del descens, al igual que l'Elx, el Sevilla 40 punts, València 42, Osasuna 42. Vull dir jo que en estos enfrontaments que van a haver, jo crec que pot determinar molt la part baixa, però també el que estàvem comentant, la lluita per aquesta sèptima plaça. Així està esta lliga, no? Per tant, jo crec que la jornada promet, Vicent.
1: De fet, el Rayo Girona de nit va ser un bon reflex de lo que està siguent esta lliga, perquè el Rayo s'avançava en els minuts finals i quan tot... Bueno, atenció, perquè se adelantava en els últims minuts, però en Alemão, que acabava d'entrar al camp, com s'ha dit que no tenia ser més. I quan tot pareixia en casa del Rayo que el Girona estava un poquet cau, apareix Estuani, un viejo matador, per a pues donar-hi ese empat al Girona. Per això te dic que al final, quan pareix que el Rayo es pot distanciar tant del descens i anar a Europa, i el Girona està un poquet pues baix, tocant un poquet del fons, pues aplega el Girona i contra tot pronòstic marca ese gol que libera l'empat i un Rayo, Robi, que fora de casa és altre, molt diferent al que és en Vallecas. En Vallecas està mostrant una molt bona versió, de fet, solament han perdut 2 partits en tota la temporada, però és que fora, a domicili, han perdut 10 partits en Lliga. A veure si en Mestalla pot ser el partit número 11 que dicen punts.
0: Bueno, pues el Rayo Vallecano, que parlaves de bueno, els partits fora de casa, està mirant jo els precedents dels últims enfrontaments així a l'estadi de Mestalla. La veritat és que no són massa favorables, però bueno, lo que diguem sempre, les estadístiques estan per a trencar-se, perquè el València no li guanya al Rayo Vallecano a l'estadi de Mestalla des de fa 8 anys, temporada 2018-2019. Marcelino, entrenador del València, i marcaren pues un doble Santi Mina i Kevin Gameiro. Miran si han passat anys. Però bueno, l'altre dia també estàvem parlant de Samamés, on feia molt de temps que el València pues no guanyava i va guanyar. I bueno, pues el dijous, encara que aquesta estadística ens és desfavorable, perquè ja diem, fa 8 anys que el València no li pot guanyar a Mestalla al Rayo Vallecano. De fet, l'any passat, la temporada passada, perguérem 0-1, encara estava Rubén Baraja d'entrenador. Pues això és un altre repte que té l'equip de cara al partit del dijous, Vicent.
1: Sí, però també t'he dit que, Robi, així com els últims presidents no són molt bons, que no guanyem des de fa 8 anys, que has dit tu, pues, al final, com a local, de 22 partits, hem guanyat 14, hem empatat 6 i hem perdut únicament 2 en dades de Ciberche. Així que, per cert, el jugador que més partits ha disputat en primera divisió en este València Rayo és el capità, José Luis Gallá, en 11 partits. El resultat més repetit, el 1-1, no sé si el firmes, òbviament, mirant per a la permanència, sumar punts, tot és bon, encara que ja estem virtualment salvats, no està fet, però el València, que vol els 3 punts, intentarem pues, trencar aquesta ratxa de 8 anys sense guanyar en Mestalla front al Rayo Vallecano. També hem de tenir en compte que alguna temporada han estat ells en segona divisió. Però bueno, un Rayo que ve en esa mirada ficada en la final de UEFA Conference League, però que no s'enganya la gent, perquè alguns pensen que va vindre així en el equip B, el Rayo Vallecano, i ni molt menys. De fet, ahir en Girona hi ha jugadors titulars que segur que estan en la final de Conference League, segur que estan en l'Eixix, recordem que juga en Alemanya esa final de Conference League, i un Íñigo Pérez que va segur utilitzar este partit en Mestalla per a rodar als jugadors. Ahir, per exemple, no van jugar futbolistes com Isi, pues veurem si contra el València sí que estan.
0: Bueno, ja dic, jo esperem el millor Rayo Vallecano, perquè és cert que, bueno, que ells sí, s'han classificat per aquesta final de l'Europa League, però encara queda molt. Ells tenen 43 punts després de l'empat ahir davant el Girona, i com estem dient, també tenen opcions de jugar per Europa, que per cert, aquest empat ahir del Rayo Vallecano i del Girona ha fet que l'Oviedo ja matemàticament hagi baixat a segona divisió, l'equip Carballó. Bueno, pues el dicho, lo que han dit, a guanyar-li al Rayo Vallecano, i a veure si el València en este final de temporada, en estes 3 últims partits que resten, pues pot pensar en algo més i mirar cap amunt en la taula de la classificació. Que per cert, ja coneguem els horaris dels 2 últims partits de Lliga, el que jugarà el València, ja dic, després del Rayo Vallecano, a Noeta, davant la Reial Societat, este diumenge, a l'Eixa de la Esprada. Però ahir també coneguérem l'últim partit de Lliga en Mestalla, jornada unificada, Vicent.
1: Correcte, jornada unificada, eixa última jornada que òbviament el campionat no se podrà decidir perquè ja està decidit, és el propi Barça el que va guanyar esta lliga, però sí que estarà en joc moltíssim, Robi. De fet, va ser una última jornada i penúltima unificades que van a ser una autèntica passada. sí que es de ver es que pues esperem y parece que va a ser Xina, pero yo en eso del fútbol no me atrevís a donar respuesta, que el Valencia no jugará res mal en cuanto al descens, pero a ver, si tenim sort, encara que la sort es provoca y hay algo en joc en esas jornadas unificades. Recordem, contra Real Sociedad este diumenge a les 7 de la vesprada y contra el Barça, que van con ese d'air el horari el 17:23 a les 9 de la nit.
0: Bueno, pues això és el que li espera al València en este final de temporada, en estos tres últims partits, 9 punts per disputar-se. A veure si el València és capaç, ja dic, de guanyar-li al Rayo i després, pues, poder somniar, per què no? I lluitar per eixa sèptima plaça en eixes dos últimes jornades de Lliga. Continuem així en l'informatiu del València, ara contant més coses del juvenil, buscant la remuntada en la Copa de Campions, el València femení pensant també en el partit de tornada de semifinals del playoff d'ascens. Moltes coses encara les que tenim que contar avui així.
11: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
12: El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
13: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
14: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
15: Las patatas del deporte valenciano.
16: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
17: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad.
18: Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
19: VCF Radio, la academia.
0: Anem ja a l'actualitat de l'acadèmia, que evidentment pues estos dies està centrada en el juvenil, que buscarà la remuntada el pròxim dijous, també a les 7 de la vesprada en Granada, coincidirà en horari, en el València Rayo Vallecano. El juvenil jugarà a Granada pues ixe partit de tornada dels quarts de final de la Copa de Campions. Vicent, buscant la remuntada, eh?
1: Correcte, buscant la remuntada, moltes ganes d'ixe partit decisiu en peligro. La població granadina on juga el Granada, césped artificial, València 1, Granada 2, així no van quedar l'altre dia, el passat diumenge, però no obstant, este conjunt d'Eugeni Rivera, que té qualitat de sobre, jugadors de categoria, així ho han demostrat en lliga arrasant. I a banda, pues, jo personalment crec que moltíssim en aquest equip, crec que els xics el poden fer, al final és un 1-2, tampoc és un 0-4, però bueno, recordem que la temporada passada, en el quarts de final, el València Juvenil va remuntar un 3-0 front al Barça, que venia de guanyar Youth League, la Copa de Campions, és a dir, la Champions League Juvenil, pues venia guanyant el Barça i remuntarem un 3-0 en sa casa. O sigui que imagina no somiar. També recordar que tant Eugeni Rivera com jugadors d'esta plantilla coneixen ja la competició, algo molt important, perquè l'han jugat, no és el mateix això que anar de noves, com sí que va el Granada, a veure com se manegen en esta situació. I l'altre dia, pues, ja te dic, un 1-2, el València s'adelantava per mitjà d'Adrián Ochoa, 22 gols, màxim golejador del juvenil, la seva primera temporada. Ara després l'escoltarem en la prèvia del partit, però com dic, confie del tot en estos xics, crec que el poden fer de sobre. 1-2, no és un 5-0, tot el contrari, en un 1-0, en un 0-1 aniríem a la pròrroga, en més d'un gol, pues la València estaria en aquesta Final Four. Encara se desconeix la sede, però recordem que si passem esta eliminatòria ens enfrontaríem en la Final Four front al campió del Real Madrid, Athletic Club. En el primer partit ha guanyat el conjunt blanc 2-0.
0: Important és que els jugadors continuen creient i creuen, perquè escoltem el davanter Adrián Ochoa, l'autor del gol de l'altre dia, que volen pegar-li la volta a l'eliminatòria el dijous a Granada.
20: Es un partido que se decidió por pequeños detalles, pero al final el equipo yo creo sigue teniendo la misma mentalidad, que es la de ir a ganar. Al final durante toda la temporada se vio como puede con el Levante, el Barça, cualquier tipo de equipo. Al final vamos, como dice nuestro lema, fuego. Evidentemente al final esto es fútbol. Me refiero así como un día como hoy te puede ocurrir de que te metan esos dos tiros que al final tampoco, o que generan mucho más. ¿Quién dice que en la vuelta nosotros no podemos hacer lo mismo? A ver, al final es un partido más físico, me refiero, porque al final tú... Ellos generan con una línea de 5 que tengas que correr mucho al final. Y al final es intentar presionar, generar que tengan sus errores y al final intentar aprovechar como el primer gol nuestro, que es al final una jugada buena colectiva que nos filtra un pase y haga un gol.
0: Adrián Ochoa, que continúa creyent en poder pegarle la vuelta a esta eliminatoria el dijous a Granada. L'equip d'Euge Rivera, Vicent, que avui ha continuat entrenant-se i preparant ixe partit.
1: Continúa entrenándose el equipo en vista, pues ya te di, de completar esa remontada que te que fer el dichoso al set, la matiz ahora que chuga el primer equipo, estarem en els dos suits, perquè no se televisa mirant al primer equip, però en els suits també escoltant com va ese València juvenil. Tu estaràs en la narració del primer equip, però si passa algo, Robi, o si nostres xics són capaços de remontar, que segur que sí, o si passa algo molt ressenyable, pues ahí estic jo per a contar-lo, ja siga a través de la emissió o a través també de les xarxes socials en Acadèmia València CF, el juvenil que, pues recordem, va guanyar la Lliga, el campionat de divisió d'honor, en els últims 7 partits, 7 victòries, així acaba el conjunt juvenil, i pues ara intenta també remuntar i anar contracorrent en una Copa de Campions en la que l'any passat, repeteix perquè hi ha una part important de la plantilla que va estar l'any passat, pues intentaran fer-lo com l'any passat, remuntant, que van remuntar a Barça, després en la semifinal van remuntar a Madrid en l'últim minut en ese gol de Otorbi, i en la final, finalment van córrer contra el Betis, molt d'honor, i per ese honor intentaran guanyar en Granada.
0: El juvenil, el dijous a les 7 a Granada buscant ixa remuntada, i com ha comentat Vicent Burgueta, ahí estarà també per a contar-nos el partit, per a contar-nos tot el que passe. Coincidirà en horari en el València Rayo Vallecano del dijous a Mestalla, però Vicent Burgueta, esperem que ens conte la remuntada i la contarem en directe en el nostre partit del dijous. Anem a parlar ja també del València femení, que estan pensant les jugadores de Miquel Crespo ja preparant també aquest partit de tornada del pròxim diumenge a les 12 del matí, així en el Antonio Puchades, davant l'Albacete. Van empatar 0-0 en l'anada el passat cap de setmana, i ara pues juguen a casa i amb l'ajuda de l'afició del Puchades, pues volen aconseguir el passe per a la final del playoff d'ascens, per a tornar a l'elit del futbol femení. Miquel Crespo feia ixa crida, l'entrenador del València femení, a l'afició per a que vinga el diumenge, així el Antonio Puchades, i poder classificar-se per a la final del playoff.
2: Y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en esa línea, sabiendo que bueno, pues que ahora que en casa con nuestra gente, pues podemos rematarlo, ¿no? Hay que va a ser un partido diferente, va a ser un partido con un contexto completamente diferente al que nos hemos encontrado, pero el equipo compite, ¿no? El equipo compite y el equipo merece. Por lo tanto, ojalá veamos un Puchades lleno, porque eso va a marcar las diferencias, ¿no? Así que bueno, ahora recuperarnos bien y tratar de preparar lo que va a ser una final en toda regla, ¿no? O sea que, bueno, resultado injusto por los merecimientos, pero bueno, que sigue manteniéndonos en ventaja para la vuelta, y con ganas de que empiece el partido de vuelta.
0: Miquel Crespo preparant ja el partit de tornada davant l'Albacete, buscant ixa classificació per a la final del playoff d'ascens. En l'altra eliminatòria, recordem, és entre el Villarreal i Osasuna. El Villarreal que porta també pues avantatge perquè va guanyar, i sembla que podria ser el rival en la final del playoff d'ascens per a tornar a l'elit. Seria un derbi pues de la Comunitat Valenciana, el València femení davant el Villarreal. Però primer n'hi ha que rematar la faena el diumenge a les 12, així en l'Antonio Puchades, en ixe València femení Albacete, que també vos contarem així en VCF Media Radio. I Vicent, les que continuen celebrant l'ascens a segona federació són les xiques del filial femení, en ixe record i en ixa dedicatòria tan especial per al seu entrenador, per a Fernando Martín.
1: Un ascens molt emotiu el que van viure el passat diumenge en la ciutat esportiva de Paterna. Les nostres xiques del filial femení, que ja són de segona federació en aquesta eliminatòria, pues que va ser prou plàcida, un global de 10-0. 7-0 en la ida, 12-0 en la tornada en la ciutat esportiva de Paterna. Aixina que el nostre filial que li és tot a tir, i esperem que també li isca tot de categoria. Les de Miquel Crespo este diumenge a les 12 en Antonio Puigades, la segona tanda d'eixa eliminatòria de semifinal de playoff a Liga F. Per altra banda, com deia Robi, pues el Villarreal es va a més a domicili imposar a l'Osasuna 1-2, però Robi, si en un cas hipotètic de que els nostres xiques ho feren i també les groguetes, recordem que València i Villarreal ja s'han enfrontat en Lliga, ja han sigut rivals, de fet són rivals habituals, i este any, Robi, tenim el gol averats a favor, que no serveix de res en quant al playoff, però per almenys emocionalment, pues al final sí que compta, així que pues, ja veurem com es dona.
0: I ja dic, continuem mirant al cel les jugadores del filial del València Avenir per a dedicar-li aquesta victòria al seu entrenador, a Fernando García. De fet, Víctor García, el que s'ha fet càrrec de l'equip, ho tenia molt present el passat diumenge en aquestes celebracions.
3: Porque son un grupo extraordinario, como tú bien dices, la temporada ha sido complicada por lo que nos pasó con Fer, que lo hemos tenido siempre muy presente con nosotras, y es un orgullo pues haber cumplido el objetivo y poder dedicarle el campeonato y ahora el ascenso. Ha sido una temporada muy regular, no hemos perdido ningún partido, somos invictas, entonces no podría destacar ningún momento al alza, sino todo lo contrario. Cada partido ha sido un disfrute, la gente que ha venido a vernos han disfrutado mucho de nuestro juego y la verdad que muy contento.
0: Així acabem este informatiu del València d'este dimarts 12 de maig.
21: Air Studio. One station, one nation, multiple clubbing, future generation.
22: Despierta, despierta, hijo mío. Soy tu señor. Recuerda que la pereza es pecado. Despierta.

0: los DJs más destacados. En Blue Radio. We
1: will find... 4 minutets sobre les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguda, benvingut si t'acabes d'incorporar. Si estàs ahí, gràcies per despertar nosaltres. Qui el parla, que t'acompanya el Tomi Juan Tormo. Això és el despertador de Blue Radio i t'acompanyem fins a les 9.

0: inevitable.
1: Y a una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible. Que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
2: Nova apertura al Centre Comercial Plaza Major Xàtiva. I atenció perquè aplega amb força. I per veure obrir la seva nova botiga al Centre Comercial Plaza Major Xàtiva. I per veure amb l'essència de sempre, proximitat, productes frescos de qualitat i l'equilibri perfecte entre marques i marca pròpia per a fer la compra més fàcil i més intel·ligent. Carnisseria, xarcuteria, fruteria, forn, tot el que necessites per al teu dia a dia sense complicacions. Qualitat a bon preu, com toca. I per veure arriba per a quedar-se en la teua rutina. T'esperem al Centre Comercial Plaza Major Xàtiva. Passa't i descobrís-ho.
3: Peluquería y estética no son moda, son profesión. En Academia Daniel Matallín Alcira formamos profesionales con método y práctica real. No miras, practicas. Matrícula abierta. Academia de Peluquería y Estética Daniel Matallín. El futuro en tus manos. Infórmate en el teléfono 962-401-319 o síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, para estar al día de todas las novedades. Nos encontrarás en calle Señera Valenciana. Valenciana 5, Entresuelo, Alcira.
4: Si la escuchas, la vida suena bien. Mejora tu audición con Aural y disfruta de lo que te hace feliz. Hazte una revisión auditiva gratuita y descubre tu descuento exclusivo de este mes. Reserva tu cita en aural.es y ven a visitarnos en el Centro Aural de Óptica Central en Alameda, Jaime I, 15 Bajo y Plaza Españoleto 2, Chátiva. Melted away
5: like I was free. ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante?

amb Dano Minuix sobre les 9 del matí. Obrim 100% Radio Fórmula. Avui es toca edició del 13 de maig de 2026. No, pues dia 13, però com que és de dimecres, no passa res. Obrim en seguida la premsa musical i amb ella a posar-nos al dia. Fins les 10.

artista, segur que ja es coneixes i segur que tu també recomanes. Perquè la roba de G-Sport està feta a consciència per deportistes, però quan practiquem ciclisme, running, trail, triatlón, s'adapta perfectament a les nostres necessitats. G-Sport està naixativa a la carretera de CIMAT 14 i a la web gsport.es. Visita'ls en la web i veuràs tot el que t'ofereixen. gsport.es. Pàgina de la premsa, ahí tenim l'efemèride i ahí tenim que avui felicitem l'aniversari a Josep Sergi Capdevila Querol. Bueno, pues per este nom ni idea, veritat. Però sí, si vos dic que ell és Sergio Dalma. Ell va néixer tal dia com avui, però de 1964 a Sabadell. Ell és un cantant espanyol de pop melòdic, amb una veu molt característica. Una veu així rasgada, ronca. El seu estil romàntic s'ha consolidat com a un dels intèrprets més reconeixibles de la música en espanyol des de finals de la dècada dels 80. Porta més de 35 anys de trajectòria i més de 4 milions de discos venuts. Nosaltres el vam conèixer gràcies al tema Bailar Pegados. Bueno, pues tema que tenim per ací que enseguida anem a recordar. Sergio Dalma va començar la seva carrera cantant en orquestes per Catalunya i gravant anuncis publicitaris. Després, en el 1989, aplegaria l'àlbum Esa chica es mía. I en 1991 alcançaria la fama internacional gràcies a representar Espanya en el Festival d'Eurovisión amb la cançó Bailar Pegados. Tema que definiria el seu estil romàntic i apassionat. Reconegut per fusionar la balada mediterrània amb influències italianes, ha mantès una línia emocional i sempre molt elegant. Bueno, pues avui comencem amb ell, amb Sergio Dalma.

trobo una titulada Baldoses Amarilles. Però t'hem posat la que és més important ara per a nosaltres, la que tenim en llista. Ahí està, Los Paracaídas. Ella, Samurai.

Tears Importants de Blue Radio en estos días. Ahí estaba el nou senzill per a Teddy Swims. I com tenim per així a mà el nou disc de Melendi, sé que va publicar la passada setmana Pop Rock. Què tal si descobrim una cançó d'eixes noves? Què tal esta que es titula El peor de tus exnovios? Vinga, que per així va una novetat.

completaremme avui este 100% Radio Fórmula. És que demà amb Bebe Rixa i el seu Histèria. Després la previsió de l'oratge, no te la pergues.

Y si tema, la web orachenet.com para informarnos de la previsió per avui i per esta setmana. I avui es contenta. Tempestes i vent al nord de la comunitat. Tenim per davant un dia de sol i de calor. Un dia de molta calma si no tenim en compte el vent que es deixa sentir amb força al nord de Mestral i les tempestes que esta vesprada poden sovintejar el nord de Castelló. Precisament per això pensem que l'ambient avui quedarà més fresc al nord, però al centre i al sud farà caloreta, al igual que ahir. Avui inclús pujaran algun grauet les temperatures. Demà dijous l'ambient serà un poc més fresc. El vent continuarà bufant de mestral al nord i de ponent al centre i al sud. I també haurem de tindre presents i fer seguiment a les tronades que puguen formar-se al nord. Continua el ball de les previsions cada dia. I és que cada dia donen una cosa diferent. Avui aposten perquè divendres siga un dia inestable i plujós, amb tempestes que començaran a descarregar de vesprada al nord i per l'interior, i avançaran cap a la costa cap a la nit. I a diferència d'ahir, l'oratge del cap de setmana es presenta assolellat i amb temperatures més altes. Bueno, pues és el que té la primavera, eh? Que l'oratge és molt inestable i que un dia els models donen una cosa i a l'altre una altra distinta. Per això n'hi ha que seguir la previsió dia a dia. I per avui, per este dimecres, diu a Emet que anem a tindre un dia assolellat. La temperatura màxima prevista a Xàtiva, 26 graus. I la mínima s'ha quedat a

divendres, nova cançó de Shakira, La oficial del Mundial 2026. Però de moment esta és la que arrasa amb Bele, Algo Tu.

0: espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.
2: Parlem de Shakira, que avui també està de notícia perquè ha decidit ampliar la seva residència en Madrid. Shakira finalitzarà la seva exitosa gira mundial Les Mujeres Ya No Lloran World Tour amb una residència en Madrid que comptarà amb un espai propi creat per esta ocasió. Les actuacions tindran lloc en un recinte en Villaverde, una àrea de quasi 200

este de Es Latina, el recinte se transforma durant diferents jornades en tota una ciutat cultural amb activitats dissenyades per la pròpia Shakira. Com per exemple, actuacions complementàries. N'hi hauran més concerts, més artistes convidats. N'hi hauran exposicions, gastronomia, projeccions, tallers i trobament amb creadors musicals. El projecte busca celebrar les arrels compartides entre Espanya i Latinoamèrica. Bueno, pues finalment seran 12 concerts programats per als pròxims mesos de setembre i octubre. I atenció, perquè les noves dates, els valencians, es ve fenomenal, eh? Perquè espera el pont del 9 d'octubre, eh? Bueno, pues els dies finalment seran 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de setembre. I en octubre, els dies 2, 3, 4, 9, 10 i 11. Shakira no actuava en Espanya des del seu Dorado World Tour en 2018. Per això, n'hi havien tantes ganes de veure a la latina més important. Les entrades per a el dia 9 d'octubre, dir-vos que se posen a la venda avui mateix, eh? A través de Live Nation, Ticketmaster i El Corte Inglés. Per si vos interessa, per si el pont del 9 d'octubre voleu passar-lo per allà.

serà un dos per un, eh? Perquè demanàveu a la Fòmiga, però també teníem a Figues Flowers col·laborant. Ahí estava, ja dormiré. I un altre missatge amb una altra petició. Hola, bon dia. Fica'm la de The Best de Tina Turner. Per a tu i per a mi. De part de la reina de

chica dorada y estaba Paulina Rubio. I ja que hem creuat el xarco i estàvem per Mèxic, anem a pujar un poc més amunt als Estats Units i ahí ens quedem amb J-Lo, Jennifer López. Save me tonight.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Nova apertura al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. I atenció perquè apleguen força. I per veure obrir la seva nova botiga al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. I per veure amb l'essència de sempre, proximitat, productes frescos de qualitat i l'equilibri perfecte entre marques i marca pròpia per a fer la compra més fàcil i més intel·ligent. Carnisseria, xarcuteria, fruteria, forn, tot el que necessites per al teu dia a dia sense complicacions. Qualitat a bon preu, com toca. I Perver arriba per a quedar-se en la teua rutina. T'esperem al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Passa't i descobrís-ho.
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
0: En Inmobiliaria Darvem continuamos trabajando para ti. Más de 40 años de experiencia nos avalan. Si buscas vivienda, tenemos para ti pisos en venta, pisos en alquiler con opción a compra. Tráenos tu piso para alquilar. En Adarve sacaremos el mejor rendimiento.

banda de Ultra Ligera, que han publicat ja el seu nou disc, Lapsus. I este és el tema que li aporta títol. Diu la nota de premsa: Ultra Ligera, sin miedo a la censura. Lapsus empieza con: si la usas bien, la droga es medicina. Y leer, un acto de rebeldía. Bueno, pues el que no digo en este artículo es que la droga a la que se referís, Ultra Ligera, Pocher, no siga la sintética, sino Pocher, la musical. Ya está disponible Lapsus, el segundo álbum para Ultra Ligera. Recordem que l'últim publicat va ser Pelo de Foca, publicat en el passat any, i que contenia èxits com un que encara tenim en la nostra llista, el de Buscando en la Basura. Bueno, pues tenien el llistó ben alt, perquè este primer disc havia sigut tot un èxit i els havia posat ja així en l'escena musical pop indie del nostre país com a tot un referent d'importància. Bueno, pues ara se consagren amb este

Àlbum que tenim per ací, eh? Si voleu descobrir un poc més d'ell, se'l demaneu. Aprofiteu de que estem ara en temps de 100% peticions. De 10 a 200 matins de Bloom, 100% peticions. Tu demanes i nosaltres posem per ací. 678-60-53-30. WhatsApp, pues telefones. 678-60-53-30. Dedica't un bon tema per a...

havies adonat, però ara que t'ho ha dit ell, has pensat en ells. Ahí estava Álvaro García. I tenim el missatge de la reina del Sàhara que ens diu: posa la de pala seca de Maluma. La dediques per a la Sandro, per a tu, per a mi i per a tots. Gràcies. Gràcies.

0: Bones diners, bones diners. I en el cas d'esta, és cert, perquè Taylor Swift cada vegada té més diners, eh? Quant més diners té, més dret de la seva música va comprant. I això, bueno, pues, va fent que genere més ingressos cada any. I, bueno, pues, en el rànquing de la gent més rica del món ja ocupa les primeres posicions, eh? Almenys sí que és la cantant més rica. Bueno, pues ahí estava amb el Opelate. A veure si se mos apega algo.
1: Blue Radio Chella. Para la Ribera, Costera y la Canal.
2: Y para el resto del mundo. En www.bluradiofm.es.

0: DJs más destacados en Blue Radio.
1: Es preparen para acoger enseguida para sí un gran éxito, un tema del recordum amb el mirador del passatge, menjars per emportar. Recordeu, no cal cuinar, eh? Després passem per allí i ja tenim el dinar fet. Dinar del bo, per a cuidar-nos. Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Comidas para llevar. El mirador del passatge te trae el disco de siempre. I no te conformes amb qualsevol cosa, eh? Demana't un guiso de carrillada, un guiso de codillo, un pla d'arròs al forn, que t'apetís. 6635 4633 1644. Fes comanda. El mirador del passatge. Menjars per emportar amb sabor casolà. A Xàtiva, al carrer La Reina 48, on està el xàrter cap a

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 4633 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

la acompañante Aitana. Duele un montón despedirme de ti. No, pues que no pasen de son drama, ¿eh? Que no me estem acomiadant una hora, que després tenim dos més de 100% peticions. En dos minuts alcancem les 12 del migdia. Ja saps, a cada hora en punt, informatius. Amb el patrocini de Congelados Ángela i en companyia de Ricardo Schaffer. Però tenim temps per a quedar-nos amb Relsby.

llançament del nou disc de San Pedro. Es titularà Cancionero. Un projecte que l'artista canari ha editat, bueno, pues com a part de les cançons que ha

0: Estem en els últims minuts d'aquestes 100% peticions que només vos podem acompanyar fins les 2. A partir de les 2, de dilluns a dijous, cita amb Àlex el Fab i amb el Tendido Popo. Però encara tenim un rate per a nosaltres, eh? Si voleu algun tema que encara no hagi sonat per ací, el demaneu 678-60-53-30. WhatsApp o ens telefoneu 678-60-53-30.
1: 60-53-30. Contacta con Blu Radio. 100% peticions amb Jessy Mesa. Matins de Blu Radio.
2: Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
0: No era esa la que volía posar vos yo, sino esta altra, que esta sí que me la demaneu. Esta es la de 100 gaviotas, ¿dónde irán? Son els mateixos, són els Don Candú.

0: marca tu estilo musical y escucha Blu Radio Online.
1: www.bluradiofm.es.
0: Con Blu Radio FM, la vida puede ser mejor.
1: 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
2: Es telefonaven fa un ratet per a demanar-nos una dels Duncandú, dedicada per a Anna, que avui és el seu cumple. I me deien, posa-li una de la seua època. Jo li preguntava, de quina època és això? I me deien, bueno, pues com la que has posat.

missatge me demana a El Arrebato i a El Barrio. Junsen, si lo hubieras visto. Diu el missatge, esta la vull dedicar per a la reina del Sàhara i per a mi. Feliç dimecres de part de la Sant Roqueta.

0: anem a conèixer ja la novetat del dia amb autobusos chombitos. I de pas, vos recorde que si esteu organitzant un viatge, una excursió, si sou molts per a una eixida, confieu en autobusos chombitos. Podeu llogar un dels seus autobusos o demanar més info a través d'aquest número. Apunteu 696-930-909.
1: Novedad.
0: Més info en la seva web autobuseschambitos.com. I així la novetat.

Ahí quedaba este Dime dónde estás a Álvaro de Luna. Estem en el final del Sempers en Peticions de Wii. Tanquem ja esta edició del dimecres 13 de maig de 2026. Plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Fins demà. Ens quedem amb Pablo Alborán i este Vámonos de aquí.

0: Rafael Guarà. Adoba el mes de maig amb sabor.
1: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
0: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
1: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CUV com a gran protagonista.
0: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
1: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
0: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
1: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
0: viure-la
1: i compartir-la.
2: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.

0: ¿Eres un trasto? Tan si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
1: Desde la Mancomunidad de la Costera Canal, hem ideat un sistema de bonificacions per baixar la taxa a aquells veïns i veïnes que reciclen cada dia. Ara comencem una campanya per estar al teu costat, explicar-te com funcionarà el nou sistema de porta a porta i perquè creiem que és el millor sistema possible per als nostres pobles. Mancomunidad de la Costera Canal, sempre al teu costat i el del medi ambient.
2: Sabor de amor.
1: Pebre Negre informa. Ahora que ya nos conoces por ser tu establecimiento preferido de comidas para llevar, te presentamos nuestro nuevo servicio de catering. Cuenta con nosotros para tus celebraciones. Servicio para particulares, asociaciones y ayuntamientos. Nosotros nos encargamos de preparar la comida y tú de disfrutar del evento. Pídenos presupuesto sin compromiso en el 96 228 0720. Haz tu pedido por WhatsApp al 641-393-649. Te esperamos en Calle Reina 12, Xàtiva. Pebre Negre, comidas para llevar.
2: Es el sabor de tu amor.
3: ¿Quién es?
4: Tu momento de relax. En Aquaria Wellness y Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna, pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness y Spa. Estamos en las instalaciones de Clínica Carralero, en Calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita llamando al 687-649-143 o en aquariaspa.es. Aquaria Wellness y Spa de Carralero, el lujo de desconectar.
3: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
4: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
3: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
4: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
3: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
4: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
3: El punt de partida d'una fira pensada per a tots. Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig.
4: Vine a tastar-la,
3: viure-la
4: i compartir-la.
1: Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7 i mitja a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva i gaudis de la nostra cuina de mercat.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: L'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla. Després de l'últim partit, que l'equip té aquesta espineta que no van eixir les coses, i com tu dius, des del principi donar aquest plus, sabent que la gent el va donar, i donar-los una alegria i una victòria. Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt, perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla, i Mestalla té que ser un fortí, i més ara en la situació en la que arribem, i després d'una victòria important l'altre dia. Eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells, perquè s'ho mereixen.
2: És Pepe Lu, un dels capitans del València, reconeguent ahir, així en l'informatiu, les ganes que té l'equip i els seus companys, els jugadors del València, de jugar demà a Mestalla, en aquest partit davant el Rayo Vallecano, de guanyar el partit i de poder-li brindar aquesta victòria a Mestalla, a l'afició del València, que tant se ho mereix. Dient també que tots junts, equip, jugadors i Mestalla, pues, puguen celebrar demà aquesta victòria davant el Rayo Vallecano, que tal i conforme s'han ficat les coses i com estem veient tots els resultats de la jornada, la victòria ahir del Llevant embalaïdos davant el Celta de Vigo, pues anem a veure, perquè igual els 42 punts que va aconseguir el València en aquesta important victòria a Bilbao no són suficients per a la permanència. La cosa està molt apretada ahir en la zona baixa de la taula de la classificació. La permanència esta temporada pot estar caríssima. Igual en 42 punts, ja diem, no són suficients. Per això demà el partit és important també per al València. Guanyar, evidentment ja te'n vas als 45 punts, si demà li guanyes al Rayo Vallecano, i ja pues t'oblides, ja pues assegures, jo crec que matemàticament la permanència, si no faltarà molt poquet, però ja dic, n'hi ha que guanyar-li al Rayo Vallecano, i el que va dir ahir Pepe Lu, sí, oferir-li també aquesta victòria a l'afició, a Mestalla, que se ho mereix. El partit és important, com estem comentant, i per això també el València ha fet una crida als seus aficionats, a Mestalla, apel·lant a la força de Mestalla, per a que demà tots els aficionats que vagin a l'estadi de Mestalla, pues vagin tots de blanc a Mestalla, ja dic, per a donar suport a l'equip i per a que, ojalà, puguem celebrar tots junts, equip, jugadors i Mestalla, ixa important victòria. Bueno, pues ara ho comentem tot en este informatiu del València d'este dimecres 13 de maig, on també anem a estar pendents de la roda de premsa del míster, de Carlos Corberán, perquè ja estem en la prèvia del partit de demà, i el míster, pues, ara en uns minuts va a compareixer així en roda de premsa en el Media Center de la ciutat esportiva de Paterna, i com sempre, pues, si voleu veure eixa roda de premsa, se connecteu a l'app, a la web o al canal de YouTube del València, i podreu veure-la en directe, escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores, com cada dia podeu veure i escoltar este informatiu del València. Bueno, pues anem en l'última hora del València, que s'ha entrenat este matí així a la ciutat esportiva de Paterna per a preparar aquest partit de demà davant el Rayo Vallecano, en aquestes novetats que venim pues contant-vos en els últims dies. El davanter argentí Lucas Beltrán, que s'ha entrenat també amb normalitat, ja ha recuperat de la seva lesió. Recordem que va ser baixa, no va entrar en la convocatòria per al partit, pues este últim partit que va jugar el València a Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao. Veurem, ara escoltarem el míster a veure què és el que diu, si està recuperat o no Lucas Beltrán per poder entrar en aquesta convocatòria de cara al partit de demà. L'altre nom propi del que hem vingut parlant és Thierry, el lateral portuguès, que també avui ha completat tot l'entrenament així en la ciutat esportiva de Paterna. S'ha recuperat el lateral portuguès d'aquesta lesió muscular que va patir en el partit a Mallorca el passat 21 d'abril, i està, sembla que, disponible a l'espera de la decisió que prenga. Ja dic que el míster, si l'inclou o no en la convocatòria, tant a Thierry com a Lucas Beltrán. De fet, els dos van viatjar a Bilbao, però ja comentarem que va ser una convocatòria especial, perquè també va estar pues Fulquier, lesionat de llarga durada, per allò de fer pinya i unió en el grup. Però ara ja estan recuperats i estan a disposició del míster tant Lucas Beltrán com Thierry, i veurem, ja dic, la decisió que pren Carlos Corberán per incloure-los en la convocatòria, que serien les novetats, perquè recordem que Julen Aguirre Zabala ja va entrar en la passada convocatòria davant l'Atleti de Bilbao, ja recuperat de les seues lesions que va patir el porter basc, i bueno, pues també ja dic, està disponible. Però en quant a novetats en eixa llista de convocats, serien Lucas Beltrán i Thierry, a la espera del que decidisca el míster, que de segur li preguntaran ara en uns minuts així en la roda de premsa. Bueno, això en quant a la convocatòria de cara al que pot ser l'equip titular, l'11 que alinee Carlos Corberán, venim comentant que no descartem que puga repetir el mateix equip titular que va jugar a Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao i que va aconseguir la victòria. El València va fer un partit molt serio, va ser una victòria molt treballada, i ja dic, igual li dona pues continuïtat a ese 11. El València defensivament va estar bé, no va patir en excés, no li van concedir massa ocasions. Ahí va estar també Dimitrievski en Salvador, però crec que el balanç general de l'equip va ser positiu. Ixe doble pivot en Pepelu i Guido Rodríguez també va funcionar. Jo li crec que li va donar molt d'equilibri al centre del camp de l'equip, en Javi Guerra per davant, i ja dic, jo crec que podria ser el mateix 11, o si no, a veure, alguna variant. Igual jugués en casa, jugués en Mestalla, Ramazzani, bueno, pues segons, també tenint en compte de com jugue el rival, tot això Carlos Corberán i el seu cos tècnic ho tenen en compte. Però ja dic, no descartem que aposte per lo que va funcionar, Pepelu i Guido Rodríguez. Per cert, Pepelu ahir, en aquesta entrevista que va mantenir així en l'informatiu, a part de parlar del partit del Rayo Vallecano, també va parlar pues del seu moment. Un Pepelu que està sent un jugador polivalent, juga de central, rendix molt bé, ajudant a l'equip, sacrificant-se per l'equip, i l'altre dia tornant a la seva posició natural de mig centre, de pivot defensiu en companyia de Guido. I ahir deia Pepelu que evidentment estava molt a gust, i va dir, és que som jugadors perfectament compatibles.
1: Jo sempre vull jugar, on me fique l'entrenador vaig a complir, perquè l'equip és el més important, i l'altre dia pues, en aquesta nova posició, per així dir-ho, en Guido, pues, també vas sentir còmode, perquè al final jo crec que tots els jugadors podem adaptar-nos i ser compatibles dins de l'equip.
2: Tots els jugadors som compatibles, comentava ahir Pepelu parlant d'eixa parella que va formar en Guido. Per tant, ja dic, demà tindrem la nostra prèvia particular del partit, la nostra aposta, pues Dimitrievski, que està en un gran moment, el porter de València, ex del Rayo Vallecano, Que per cert, després escoltarem a Íñigo Pérez parlant del partit i també l'Ochiant. A Stole Dimitrievski i també l'entrenador, a Carlos Corberán, és el que ha comentat Íñigo Pérez. Però bueno, Dimitrievski en la porteria, xa defensa en Renzo Sarabia, que va estar molt bé l'altre dia en Sant Mamés. Ell jo crec que s'ha guanyat la titularitat i ho demostra partit darrere de partit. Després la parella de centrals, ja dic, en Xomert i Tàrrega, enganyant ixa banda esquerra, ixe doble pivot Guido Rodríguez, Pepelu, per davant pues Javi Guerra, les bandes Luis Rioja i Diego López, que ara que tampoc descartem que poguera estar, i també por Ramachani, i dalt Hugo Duro. Ja dic, espere pocs canvis en respecte a l'equip que puga jugar demà davant el Rayo Vallecano. L'únic canvi, ja dic, pues a lo millor, si depenent del rival, que això també ho té en compte molt el míster, pues que torne Ramachani per Diego López. Però si no, ja dic, crec que podia repetir el mateix 11 que va jugar a Sant Mamés demà davant el Rayo Vallecano. En un partit que ho hem comentat en la portada d'este informatiu, important per al València, perquè després de la victòria a Bilbao, el València pues ha sumat ixos 42 punts, però vist el que estem veient, els 42 punts, com hem comentat, igual no són suficients per la salvació, perquè ahir el Llevant li guanya al Celta de Vigo a Balaídos i se col·loca en 39 punts. I són 5 els equips que estan empatats en 39 punts. El Espanyol, el Girona, el Llevant, l'Elx i el Mallorca. Ara marca el descens el Espanyol. I Girona, crec que... No, és Girona. Però la veritat és Girona el que marca el descens, però en 39 punts. O sea que igual en 42 punts no són suficients per la salvació. Encara falten per disputar-se esta jornada i les dos últimes, este cap de setmana i l'altre. Per això diguem, veient pues, el puntatge que estan fent i sobretot el que ha fet el Llevant, que ha eixit el descens després de molt de temps, igual aixòs 42 punts no són suficients. Per això, avui encara té més importància, la victòria que va aconseguir el València davant l'Atleti de Bilbao. Avui encara té més importància, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, estaríem en el lío ben clavats. Però bueno, el fet de guanyar, ja ficarem en valor el que va ser aquest triomf, però avui encara té més valor. I demà, pues, a rematar la faena, a rematar la permanència. Si demà el València guanya, se col·loca en 45 punts, i jo crec que ja 45 punts, evidentment, jo crec que, si no matemàticament, faltarà molt poquet, però igual matemàticament sí, anem a esperar els resultats de la jornada d'avui i demà, però jo crec que en 45 punts ja està salvat. I després ja mirarem altres coses, ja mirarem cap amunt, a lo millor en la taula de la classificació, perquè també les diferències que n'hi ha per dalt en la sèptima plaça, pues, són 3 punts només. Bueno, demà guanyar, ja pues, assegur la permanència i afrontaràs els dos últims partits de Lliga a Noeta el diumenge davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga en Mestalla davant el Barça, pues, veurem en quins reptes i en quins objectius. Igual és abastable la sèptima plaça, però el primer és guanyar demà. Guanyar demà, per lo que venim escoltant des de el partit, el postpartit davant l'Atleti de Bilbao, no? Aquestes declaracions que van eixir del vestidor del València, l'entrenador Carlos Corberán, el capità José Luis Gallá, Dimitrievski, Sadik, Ahir, Pepelu, así, bueno, pues dient, sí, hem aconseguit la victòria, era molt important, tenim 42 punts, però volem més. I ara el que volem és guanyar en Mestalla. volem ara brindar-li la victòria a l'afició, que se ho mereix. I ja dic, per això hem començat avui, en aquesta declaració, jo crec que important de Pepelu, reconeguent el que pensa el vestidor del València, el que volen demà els jugadors.

0: Pelu, volen guanyar a Mestalla demà.
1: Pues el equipo se juega todo. El equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado, ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente, y las sensaciones y jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande es un objetivo también prioritario.
2: Ahora pues vamos a seguir el mismo camino, tenemos un partido próximo contra Rayo muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. De parte de mí, de todo el equipo, tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la gente, de cantar, de estar juntos, porque ellos se lo merecen.
3: El jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
0: Pues ja dic, estem en la prèvia del partit, però això va ser el missatge, el de jugadors, i ho van dir ells. Només va acabar el partit davant l'Atleti de Bilbao. Pues demà tenen ixe objectiu, guanyar, dedicar-li la victòria a Mestalla, certificar la permanència, i després pues ja a pensar en si pot ser, en per què no. Pues mirar cap amunt en la taula de la classificació, mirar a eixa sèptima plaça, a veure també com acaba esta jornada, i quedaran pues els dos últims partits, el diumenge a Noeta davant la Reial Societat, i el pròxim pues la setmana que ve, dissabte, ja confirmat a Mestalla en eixe partit davant el Futbol Club Barcelona. Per això, i ho hem comentat també en l'apertura d'este informatiu, el València pues ha fet una crida als seus aficionats a Mestalla, tenint en compte pues la importància que té el partit, per a que demà Mestalla presente un ambient especial. Mestalla demà va estar ple, pràcticament no queden entrades, crec que és un centenar les que queden a la venda. O sea que demà de nou pues estarem per damunt dels 44.000 aficionats valencianistes. L'ambient va estar com sempre, però també el València vol crear una atmosfera especial per al partit de demà, i per això ahir va fer una crida als seus aficionats per a que vagin demà a Mestalla tots de blanc, pues en la camiseta blanca, ja camiseta tan nostra, pues tots de blanc demà a Mestalla. De blanc, tot de blanc va jugar l'altre dia el València a Sant Mamés i va guanyar, per cert. Tot de blanc li agrada molt al nostre comentarista i ambaixador Ricardo Arias. Pues ja diem, demà tots de blanc, i pues apel·lant això a la força de Mestalla, que sempre ha estat en l'equip i sempre pues va estar. I demà, ja dic, a veure si tots junts, com dia Pepelu, pues podem aconseguir aquesta important victòria i brindar-li-la, jo crec que a l'afició i a Mestalla. Bueno, pues fem aquesta crida nosaltres també des d'ací, per a que demà tots els aficionats del València pues vagin a Mestalla pues de blanc, en ixa camiseta blanca. Bueno, pues això en quant, ja dic, a l'última hora del València, de cara al partit de demà del rival del Rayo Vallecano. Ja diem, acaba de parlar el seu entrenador, Íñigo Pérez, crec que el podem escoltar pues parlant del partit. El Rayo Vallecano, que arriba a Mestalla en 43 punts, ells venen d'empatar el dilluns davanti